0: Radio Balear. Estamos en el aire.
1: Volem conèixer un poc d'actualitat dels nostres municipis, dels nostres pobles, i què tal si ara mos traslladam a Buja per xerrar amb el seu bala Pere Torrents. Bala, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Molt bé, i bueno, ja estem en ple estiu, i bueno, voldríem saber com s'està visquent aquesta temporada turística per el municipi de Buja, bala.
2: Bueno, amb molta calor, això sí, d'entrada, perquè de moment no fa massa que ha començat l'estiu i no me'l dona treva amb aquesta calor alta que fa. Però bueno, la temporada d'estiu, bé, a Buja, com sabeu, som un municipi que, a pesar de ser petits i no tenir grans infraestructures hoteleres, sí que tenim molt d'habitatge vacacional.
1: Sí.
2: I per el que se pot percebre ara mateix, a dins el poble, jo no sé si estem en el 100% d'ocupació, però quasi.
1: Uh-huh.
2: I convivim, hem de convivir amb aquesta realitat, sí, que són els turistes que mos visiten.
1: Uh-huh.
2: I sí, bé, en la realitat que mos aporta aspectes positius i després aspectes no tan positius.
1: Clar.
2: Però bé, és el que tenim, és aquesta contradicció.
1: Sí, precisament volia demanar, clar, en l'increment de població, no?, en aquest cas, en aquests mesos d'estiu, també es veu notar un augment, en aquest cas, de consum d'aigua, no?, que és un problema que pateix pràcticament tots els municipis, no només de Mallorca, sinó de totes les illes.
2: Clar, està clar. És a dir, jo fa molts anys que defens que si no repensam aquest model, anem en el col·lapse total, no?
1: Uh-huh.
2: Vull dir, és evident que no podem fer una crítica destructiva cap en el turisme, perquè
1: sí,
2: nosaltres, evidentment, forma part de la nostra vida, de les uh-huh. nostres possibilitats econòmiques, de la manera que tenim molts anys de guanyar-nos el pa,
1: uh-huh.
2: però sí que és vera que ara mateix jo penso, jo sé una reflexió molt personal, que estem arribant a uns límits que no són gens convenients per ningú. En relació a Buja, clar, Buja també, tenim l'aigua que tenim,
1: sí,
2: tenim dos pous, i la pressió sobre aquests pous és molt, molt potent, no? Jo m'he vist obligat fa uns dies a treure un ban,
1: sí,
2: advertint de que si no se moderava el consum d'aigua diari,
1: mm-hmm,
2: m'hauria obligat a tear a restringir,
1: sí,
2: l'ús d'aigua, bàsicament, mm-hmm, en piscina i recs, això d'entrada, i veuríem el que... Sí, no, la qüestió de l'aigua és un tema molt, molt delicat i que cada vegada es va pitjor, la veritat.
1: Mm. Aquí, la qüestió fonamental, i ja ho deia ara, que amb aquest banc d'avisant en els veïnats d'un ús responsable, no és la conscienciació, i que, bueno, que tinguin cura a l'hora d'utilitzar aquest bé tan preciat a dia d'avui, no?
2: Clar, jo avui de matí parlava amb un veïnat i ell me deia, diu, Pere, diu, és que, clar, aquí pagant justos per pecadors, diu, ell té una piscina,
1: sí,
2: i diu, jo fa 12 anys que tinc aquesta piscina i no l'he buidada ni una sola vegada.
1: Mm.
2: I faig un manteniment correcte, una,
1: sí,
2: piscina en sal,
1: mm-hmm,
2: evidentment sempre hi ha una mica d'evaporació i si és vera, em poso una mica d'aigua,
1: mm,
2: però en 12 anys no l'ha buidada. Això no ho fa tothom.
1: Mm.
2: Hi ha gent que té piscines i per fer-les netes les buida totes,
1: sí,
2: o jo què sé, té rega amb gespa, per exemple, o rega tarongers, o rega el que sigui, i utilitza moltíssima aigua que el primer objectiu de l'aigua potable és per consum humà, mm, no és ni per piscina ni per rec de res.
1: Mm-hmm.
2: Clar, tenim les dues parts, la gent que en fa un responsable i la gent que no n'hi fa.
1: Mm-hmm.
2: A partir d'aquí, les administracions ens veiem obligades a posar límits, i aquests límits només funcionen si restringeixes l'ús de l'aigua,
1: sí,
2: o si sanciones de forma dura,
1: uh-huh,
2: un ús tot indiscriminat de l'aigua.
1: Uh-huh.
2: En el final, si mos toquen la cartera, funciona. Si,
1: clar,
2: no, difícilment avantenem.
1: Uh-huh. Enguany, de moment, no ha tingut que prendre la decisió de restriccions amb el subministrament d'aigua, en l'utilització de l'aigua, però en el cas d'altres anys s'ha arribat en aquest punt, Balda?
2: No, a Buja, de moment, com a mínim durant els anys que jo he estat a Balda,
1: sí,
2: no ha arribat en aquest punt. El que passa que Buja no és una gota aïllada, no? Buja forma part d'un sistema de hidrològic, no? Sí. Que abarca Sa Pobla, abarca Campanet, i a vegades hi ha gent que se pensa que diu, ah, és que jo tenc un pou i no faig ús de l'aigua del poble, ja, però aquest pou tampoc no és un element aïllat, aquest pou és un pou que prové d'unes aigües subterrànies, uh-huh. i aquestes aigües subterrànies estan connectades a totes unes xarxes hídriques, no? Uh-huh. Dir, que en aquest sentit hi ha molta falta de desconeixement, molt egoisme per part de la gent, no? D'aquella sí. persona que diu, ah, jo tenc un pou i puc buidar la piscina perquè tenc un pou. Uh-huh. Bueno, tu tens un pou perquè en aquest moment se te va permetre. Sí. Però aquest pou està connectat a tota una xarxa. Va, per tant, clar. Has d'anar alerta. Mm-hmm. Enguany, no. Ja dic, jo des de que som balda no he hagut de fer restriccions de consum, sí. però també dic que no me tremolaràs pols si en algun moment s'ha de fer, mm-hmm. i sense dubte. Mm-hmm.
1: Sobretot fer aquesta crida, no? La conscienciació i bueno, respectar i ser coneixement dels problemes que hi ha d'aigua, perquè bueno, ja duim un temps que no plou, el manco durant des que ha començat aquest estiu i part de la primavera que no ha caigut una gota, i segons les previsions no s'espera que plogui, així que la crida és aquesta, no? La responsabilitat a l'hora d'utilitzar l'aigua, no, Batla?
2: Clar, és que no en queda d'altre. Aquí, en el final, jo penso fa molt de temps que ho dic i n'hem parlat amb altres baldes, que l'única solució és que hi hagi una connexió en alta de tota la xarxa a nivell de Mallorca.
1: Sí,
2: no?
1: És a dir, sí.
2: Això com a primera mesura. Uh-huh. Això significa que puguem disposar de tota l'aigua que vulguem, sí i no. Hem de tenir garantit el subministrament, però també hem de pensar que aquesta aigua també de les desaladores, etcètera, no? Que tenen uns costos energètics importants. Uh-huh. Per tant, se trata de conscienciar la gent de que l'aigua és un bé escàs, un bé que s'ha de protegir i que no en poden fer mal ús, no? En lloc de donar-te una cosa tan senzilla com quan vas a dutxar-te, per exemple, aquell moment en què tu molles la dutxa i no te surt l'aigua calenta, doncs, no sé, agafes un poal, poses l'aigua dins aquell poal, sí. i després l'emplees per el vàter.
1: Sí.
2: No ho sé, és un exemple petit, però que tothom pot fer, no? I són aquestes coses. L'aigua és que a Mallorca cada vegada n'està pitjor. Això crec que n'hem de ser conscients. Els torrents, jo record que quan jo tinc 56 anys i sí. ja he vist els torrents encara plens d'aigua, no? Ja no dic els meus pares. Uh-huh. És que jo fa molt d'anys que no veig un torrent ple. Un torrent que ni tan sols, per qual ni tan sols circula aigua molt d'hivern, no? Sí. La pressió és tan forta que és que ja ni circula aigua. Uh-huh. Bé, en definitiva, sí, si no ho feim així, si no feim, hi ha un equilibri entre consum i despesa, sí. no anem bé, sincerament, no anem bé.
1: Doncs aquí la responsabilitat és de tots, tant dels ciutadans com també de les administracions per posar les eines suficients perquè hi hagi aquesta responsabilitat per part de la ciutadania, i entre tots pues, aconseguirem, no?, que puguem evitar aquestes restriccions i fins i tot talls d'aigua o com altres poblacions, no?, que fins i tot han de tirar de camions cisterna per poder tenir aquesta aigua potable, no?
2: Sí, clar, jo això seria l'ideal. Jo, de totes maneres, jo reconec que som un poc pessimista, no?, en la vida humana,
1: sí.
2: i crec que no entenem, hi ha certes coses que no els entenem fins que ja mos veiem abocats en el precipici,
1: sí,
2: no?,
1: sí,
2: en el penya-segat.
1: Sí, sí.
2: Però, bueno, sí, no, això seria el seu, que tothom entengués que l'aigua és un bé escàs, un bé preciat, un bé preciós, uh-huh. i que no en poden fer mal ús, com en fem moltes vegades, i que és que no en queda d'altre, perquè és que jo, no, de tal manera que no m'imagino una societat sense llum, tampoc m'imagino una societat sense aigua.
1: Clar,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Això es torna quasi a ser prehistòric.
1: Sí.
2: I, però, clar, si no hi posaran les mesures adients per solucionar el problema, perquè el problema no se faci més gran, no ho sé, haurem de ressuscitar totes les cisternes que tenim,
1: sí.
2: i tots els llums que tenim, perquè si no serà mal temps.
1: Així és. Sí,
2: Anar molt avant, sí, és així.
1: Així és. Doncs, Pere Torrents, Batla de Buja, com sempre és un plaer que ens acompanyi aquí a la sintonia de Ràdio Balear, i un plaer escoltar-lo. L'esperam en una propera ocasió, d'acord? Si li sembla bé.
2: Molt bé, cap problema, ja ho sabeu.
1: Gràcies, fins un altre bon estiu, adeu.
2: Igualment, gràcies.
3: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
4: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
5: Aquest estiu Porto Cristo torna a bategar amb més força que mai. Del 27 de juny al 23 de juliol arriben les festes del Carme 2026. Música, cultura, esport, activitats infantils, fires, concerts i tradicions per a tota la família. No perdis el pregó, la cursa nocturna, la fira nocturna, els espectacles, els concerts i moltes sorpreses més compliran els carrers del nostre poble. Vine a viure unes festes plenes d'emoció, convivència i alegria. Festes del Carme 2026, del 27 de juny al 23 de juliol. Porto Cristo, el millor poble del món, organitza l'Ajuntament de Manacor i el teixit associatiu de Porto Cristo. T'hi esperam!
6: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
7: Escúchanos en radiobalear.es.
0: Radio Balear, sa nostra música.
1: I en sa nostra música arribarem a les 12 en punt del migdia. Notícies, després continuarem amb el nostre temps desmatinal. I ho farem amb Joana Pons en ses guitarres i aquest tema que ja estem escoltant de fons, sa cuinera.

0: Són Maria Victòria Klein, representant de sa bellesa aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots, els públics, i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de Setmana Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes, com és el sopar a la fresca que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim Andameu Penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, que ha rec de na Càtia Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.
1: Radio
2: Balear. Radio Balear, servicios informativos. Radio Balear, noticias.
3: Ya 5 minutos para llegar a las 12:30, momento ya de abrir nuestra revista de prensa. Para ello ya nos acompaña Fernando Ruiz. Fernando, muy buenos días.
4: Muy buenos días. Interrumpimos con el permiso de Jacobo Heredia en sus hogares para contarles algunos de los titulares de la prensa que hoy recogen en las distintas portadas las cabeceras de las islas. Nosotros tenemos el tiempo suficiente para contarles alguna de esas cuestiones y algún que otro chascarrillo. Hoy El Mundo, naturalmente no podía ser de otra manera, trae la foto de Mikel Merino, que celebra el gol de España ayer ante Portugal, y clasifica a la selección española en cuartos del Mundial. La selección despide a Cristiano Ronaldo.

0: Són Maria Victòria Klein, representant de Sabadellesa aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots els públics i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de Setmana Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes com el sopar a la fresca que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim Andameu Penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, càrrec de na Càtia Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la Movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme, i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
3: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
4: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010. Aquest estiu Porto Cristo torna a bategar més força que mai. Del 27 de juny al 23 de juliol arriben les festes del Carme 2026. Música, cultura, esport, activitats infantils, fires, concerts i tradicions per a tota la família. No perdis el pregó, la cursa nocturna, la fira nocturna, els espectacles, els concerts i moltes sorpreses més compliran els carrers del nostre poble. Vine a viure unes festes plenes d'emoció, convivència i alegria. Festes del Carme 2026, del 27 de juny al 23 de juliol. Porto Cristo, el millor poble del món. Organitza l'Ajuntament de Manacor i el teixit associatiu de Porto Cristo. T'hi esperam!

0: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, can canoli, can canoli. Qué bueno, can canoli, can canoli, can canoli. Eso está María, can can can canoli.
2: Giancannoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Giancannoli, Giancannoli, restaurante Giancannoli.
1: Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Aquest estiu Porto Cristo torna a bategar més força que mai. Del 27 de juny al 23 de juliol arriben les festes del Carme 2026. Música, cultura, esport, activitats infantils, fires, concerts i tradicions per a tota la família. No perdis el pregó, la cursa nocturna, la fira nocturna, els espectacles, els concerts i moltes sorpreses més compliran els carrers del nostre poble. Vine a viure unes festes plenes d'emoció, convivència i alegria. Festes del Carme 2026, del 27 de juny al 23 de juliol. Porto Cristo, el millor poble del món. Organitza l'Ajuntament de Manacor i el teixit associatiu de Porto Cristo. T'hi esperam!

Aquest estiu Sa Pobla torna a omplir-se de vida. Arriben les festes de Santa Margalida i Sant Jaume 2026, amb un programa pensat per a tothom. Música en directe, cultura, tradicions, activitats infantils, esport, gastronomia i moltes hores per compartir amb la família i els amics. Des del pregó fins a la Gran Revetlla, passant pel Cap de Bou de Talapi, els concerts, els espectacles i les activitats populars. Cada

0: dia hi trobaràs un motiu per sortir al carrer i fer poble. Viu l'estiu, viu les festes, viu Sa Pobla, Ajuntament de Sa Pobla. Bones festes de Santa Margalida i Sant Jaume.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.

Són Maria Victòria Klein, representant de Sa Vellesa aquí a la Figuera. De dia 4 i dia 16 de juliol celebrant les nostres festes de la Mare Déu del Carme. Són unes festes pensades per a tots els públics i perquè tothom hi pugui participar. Nosaltres encetam aquestes festes en el concert de la Manda Municipal de Música de Santanyí, diumenge a les 10, però també tenim molts més actes com el sopar a la fresca que organitza l'Associació de Veïns, tenim verbenes, tenim Andameu Penya, tenim hora baixa d'infantils, tenim música tradicional mallorquina, tenim ballades populars, tenim cinemes a la fresca i el que més destacaria és la verbena, que nosaltres li dèiem la Calafiguera Olé, que és una verbena que molta gent espera i que és pràcticament dels anys 80 i 90. El que destacaria d'enguany és una novetat, que és un concert que organitzam en el Mirador. El Mirador està, tindrà de fons l'horitzó de la mà i el faro de Calafiguera. Serà un concert de flauta de travessera i de piano, que ha rec de na Cati Roig i en Rafael González. I tots aquests actes els acabarem dia 16 en la missa solemne, la processó marítima i un musical de la Movida. Crec que serà una setmana plena de festa, de riaes, d'actuacions i de companyerisme i estàu, per suposat, tots convidats a venir a participar i a conèixer aquestes festes en aquest espai mallorquí tan pintoresc i tan guapo que tenim a Mallorca.